0: mica llarg. Tu cuix és una conapa. Asi. I aquí, causa, guanya. Rumi conagua. Churu conagua. Alba conagua. Umititahawa pichuraspa. Paparita quinata callar.
1: Música de...